La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: fer sols.
1: Home, sols? Millor companyia, no?
2: Sempre.
1: Home... Que per això estem aquí, per acompanyar-te un nou matí de dissabte. Salutacions de l'Huguet, amb tota la música de RAC 105 i amb novetats. Clar, ahir va ser dia de novetats. I la seguirem repassant al llarg del matí. Abans, però, una de ben coneguda, Miley Cyrus i els seus Flowers. Bon dia! We were good.

0: La teva música.
1: RAC 105. Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
2: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
4: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
5: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
6: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
7: Nil Moliner.
6: Joan Dausà.
7: Mamaduixa.
6: Maria Jaume.
7: Max Navarro.
6: Siderland.
7: Banda Neon.
6: I Naina.
8: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: El 12 de maig.
10: I des del Teatre Victòria.
11: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
12: Amb el patrocini de Santander és Music.
13: D.O. Catalunya.
12: Frit Ràbic.
13: L'Illa Diagonal.
12: Som Connexió.
13: I Veolia.
12: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
13: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
15: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
16: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
15: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
17: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
18: 95.408-95408.
17: Sèrie
18: 76076.
17: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.

0: carregant-nos d'energia positiva amb els Milky Chance. Sempre tenen aquest rotllet festiu que tant ens agrada als alemanys. Aquest és el Living in a Haze, diuen I should be dancing. Doncs vinga, a seguir ballant ara el ritme de Joan Dausà, que al 105 Confidencial de fa un parell de setmanes va confirmar que està preparant, sí, la Gran Bogeria 3. No va dir massa cosa més, però l'exclusiva la tenim. Aquí una de les més noves es diu Per una cançó.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

Ja ho diuen això, no? Que els homes acostumen a tenir aquell nen interior que triga molt a marxar, si és que ho fa, que no. Que en molts casos allà està tota la vida. Man Child, es diu la cançó de Sabrina Carpenter, que tant ho va petar la temporada passada. I així seguim, doncs, parlant en aquest cas doncs, de nens grans. I un cas, jo diria que és el següent. És Marcos, un artista tremendo que hem conegut aquest 2025 passat, però s'ha consolidat ja com un dels artistes revelació aquí a casa nostra. Marcos, amb K, després del Chimichanga, ens presenta aquest nou èxit, una de les que més ens demaneu cada setmana i, per cert, candidat a guanyar el premi aquest dimarts, artista revelació, segons els premis RAC 105.

S'apropa l'estiu i amb ell la pregunta de si tornaran a fer la cançó d'aquesta temporada els Figaflauas. De moment ho van fer amb la Marina Estamorena, amb A la Fresca l'any passat i tantes, tantes altres que tenen el seu segell i el seu to tan alegre i tan festiu. Aquí una d'elles, amb Lluís Gavaldà, es diu Xalalala. I amics, parlant dels premis, abans ho fèiem amb Marcos amb K, ara un altre dels possibles protagonistes del proper dimarts al Teatre Victòria, qui sap, pot ser Nil Moliner, que també hi apareixerà. Una de les darreres d'en Nil és aquest Me Acuerdo de Ti.

0: La teva música.
1: RAC 105. I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
3: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
2: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
4: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
5: Ui, ens l'hem passat, no?
6: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
7: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
8: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig, als Premis RAC 105, amb l'Illa Diagonal.
9: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències, amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
10: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: 10, 11, 13... 16 i 27, i els sols, el 5 i el 7.
10: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.

Ja fa 7 anys, era el 2019, quan vam descobrir a Billie Eilish, i qui podia pensar en el seu dia? Segurament que això seria un One Hit Wonder, que seria una cançó que ho va petar perquè sí, perquè mira, perquè tenia alguna cosa especial. Doncs s'ha encarregat ella mateixa de demostrar que no, i que va arribar per quedar-se, i tantes cançons que ja té, i tants Grammys, i tants premis, i tant de tot. I parlant de premis, la segona artista segurament necessita una casa a part per guardar tots els premis guardons que pot tenir Lady Gaga. I ara, a més, no se'n cansa, té una nova cançó, novetat, Raxen 5, des d'ahir mateix, de la pel·lícula, per cert, El diable vesteix de Prada. És la nova de Lady Gaga, es diu Shape of a Woman.

0: Doncs ja està, eh? Un èxit més de Shakira. Ja no sabem quants té, però un rere l'altre. El més nou és aquest Algo Tu. Ho va demostrar davant de 2 milions de persones a Copacabana fa un parell de setmanetes. Déu-n'hi-do, quina imatge, eh? Algo Tu va a través de RAC 105 quan són les 11.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Així que és moment de començar nova hora. Salutacions de l'Huguet. Benvinguts i benvingudes a tots aquells que sou a l'altra banda connectadíssims i gaudint d'aquest matí de dissabte. Apunta Taylor Swift, The Fate of Ophelia, els Coldplay tampoc hi falta. O la fúmiga. A posar-li alegria al cap de setmana.

0: La teva música.
1: RAC 105. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
5: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
4: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
6: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
7: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
8: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.

la millor gent del planeta. És aquella gent que potser hi ha un dia que sí, que et para els peus, que diu aquella cosa que no vols sentir, que no vols escoltar, però et diu la veritat i te la diu perquè t'estima. I aquella gent que sempre, sempre, sempre és allà. Els amics, els familiars, la gent propera, la millor gent del planeta. I un mamaduixa, que per cert, serà el proper dimarts. Aquesta, qui sap, podria ser una de les actuacions o una de les cançons que farà mamaduixa. L'actuació, ja us aviso, està confirmada al Teatre Victòria, va. No, si el cartell s'ha de dir que és espectacular, eh? Amb Nil Moliner, amb Joan Dausà, amb Naina, bueno, amb els Banda Neon. En fi, ens ho passarem molt bé al Teatre Victòria. Però això serà el dimarts. Ara seguir gaudint de la música d'aquesta casa amb Maroon 5, Christina Aguilera i el Move Like Jagger.

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

és la nova de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop, des de fa un parell de setmanes, ja forma part de la teva música. Està xula, no? Així és ska, alegre, que per l'època que tenim, primavera, camí de l'estiu, entra molt i molt bé. Apunta-te-la, va, Un altre cop. I mentrestant, jo et deixo amb la més nova de Els Tame Impala. Es diu Dràcula, amb Jenny o amb Ariana Grande. I el seu No Tears Left to Cry.

0: la teva música.
1: RAC 105. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
0: Connectar bé és molt important. I això als Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
3: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
0: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
4: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
5: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
6: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
7: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.

Una història d'amor que va sorgir, com tantes avui dia, a través d'internet. I una tarda avorrida, no? A través de les aplicacions, Olivia Rodrigo ha tornat amb força i una cançó que ja és un èxit global i que, per suposat, forma part de la teva música. Es diu Drop Dead i apunta a ser una de les imprescindibles d'aquesta primavera. Va, canvi d'estil, arriben els Oques. Per seguir posant-li bon rotllo aquest matí de dissabte, ara amb això que es diu In The Night.

0: Jo tenia 10 anys i vaig ballar aquesta cançó amb els meus amics als Jocs Florals. Només et dic això.
1: La teva música.
0: Ai, era l'any 2005. Satellites, de September. No, no em pregunteu per cap vídeo. No, no, no, no en tinc cap. Vinga, camí de les 11 del matí. Aquí seguim a RAC 105. Salutacions de l'Huguet, ara amb Shakira. Mira, fa dues dècades ja treia èxits. Ara en té un de nou, no para. RAC 105. És aquest que es diu Zoo.

0: comencem nova hora i ho fem amb aquesta delícia d'Olivia Dean, una de les grans artistes d'aquest 2026, sense cap mena de dubte. I va, ara que comencem hora, permet-me que l'utilitzi aquesta primera intervenció per recordar-te una cosa. Apunta paper boli o al mòbil mateix.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Perquè aquesta nit tenim una nova cita, tots els amants del dance amb un servidor per compartir tots els grans clàssics de la música electrònica. A partir de les 9, al ritme de la nit i amb cançons com aquesta. Era l'any 2002, Kate Ryan. Amb aquest inoblidable Desenchanté.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
5: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
4: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
6: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
7: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
9: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
10: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.

obrint el Future Nostalgia, que per mi, això ja és personal, és el millor disc que ens ha deixat fins al moment, Dua Lipa. Això es diu Love Again, i parlant de discos, parlant de treballs d'estudi, aquí segurament un dels grans que ens ha deixat el 2026 difícil de superar, el Lux de Rosalia, amb cançons com aquest, Reliquia. You get

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

La gent que aconsegueixi entrada pels Premis RAC 105 del proper dimarts, doncs ha de saber que aquesta serà una de les grans actuacions i també una de les més esperades. Ho estan petant aquí a Catalunya, al Siderland, amb aquest exitàs que es diu Tutu Turu i que, per suposat, forma part de la teva música. Així anem avançant i anem fent camí de 1/4 d'1. Ara és el torn d'Aitana, que aquest cap de setmana doncs el tenia marcat a l'agenda des de fa mesos i mesos. Doncs sí, s'estrena Roquetes de Mar, comença Gira Aitana. L'esperat Cuarto Azul Tour, doncs avui s'estrena amb cançons com aquesta. Veurem què tal. I molta sort, Aitana. 6 de febrero.

0: la teva música.
1: RAC 105. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Ja som 11 milions dels socis del...
4: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
5: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
4: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó.
5: Que et dona per molt fins a l'11 de maig.
6: Sou molt bona gent!
7: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
8: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
9: Sofà, aire condicionat, crispetes i el més important, els meus auriculars preferits.
10: Bona nit, Barcelona!
11: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
12: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
13: Hey guys, this is Bruno Mars.
14: La ràdio dels teus artistes preferits.
15: I'd risk it all for you.
14: RAC 105.
16: La teva música.

0: I sí, també et fa un èxit mundial. Si és que és igual. Li dones una capsa i també te'l fa. Ai... En fi, amb aquesta veu té pràcticament tot fet. Risky Toll, una de les balades que ens presenta darrerament el hawaià, inclosa dins del seu nou disc, The Romantic. Doncs va, seguim avançant, ara música catalana. Amb els Ginestaca, mai hi falta, en tot el que ens queda.
1: Tinc

fa un parell de dies Instagram va fer una neteja descomunal de bots, el que seria les comptes falses de tota la vida, i molts artistes s'ha vist clarament com han baixat de seguidors, però no uns quants, ni centenars, ni desenes, ni milers, milions. Ariana Grande és la que encapçala aquesta llista, ha perdut 7 milions de perfils que la seguien, i Taylor Swift, aquí amb el Shake It Off, més o menys 5,2. Però els altres 275 que encara té són originals, no us preocupeu. Aquí arriben els Búhos, per cert, tenen nova cançó per agrair els seus 20 anys de trajectòria. Gràcies. Gràcies.

Sempre diem allò de... Hi ha cançons que són intocables, que no es poden tocar, i com més temps passa, més me n'adono que no, que totes les cançons es poden versionar, i si no, mireu aquesta. Camins, somnis i promeses, el nou remix que ha fet Mon DJ i Su de la cançó original de Sopa de Cabra, que ja tenia, ja té, de fet, 25 anys. Així comencem nova hora, és la una, i aquí seguim, va. Ara Maybe Max, Maybe You Are The Problem. Som-hi!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
2: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
3: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
2: Quants de milions has dit?
3: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
2: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
7: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
8: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
9: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
10: Nil Moliner.
9: Joan Dausà.
10: Mamaduixa.
9: Maria Jaume.
10: Max Navarro.
9: Siderland.
10: Banda Neon.
9: I Naina.
11: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: El 12 de maig.
8: I des del Teatre Victòria.
7: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
12: Amb el patrocini de Santander Es Music.
13: D.O. Catalunya.
12: Frit Ràbic.
13: L'Illa Diagonal.
12: Som Connexió.
13: I Veolia.
12: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
13: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Matina Codina Best Moments.
15: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
16: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
17: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
18: Muy, muy, muy buenos días.
19: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
20: O depèn molt de l'estat base d'ànim.
21: Clar.
20: Saps? Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
21: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà i m'està
22: impiu. Està celebrant ja, no?
14: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.

Els fans de Karol G estaran contentíssims sabent que la colombiana ha confirmat un parell de dates a Barcelona el dia 3 i el dia 4 de juny del 2027. Encara queda, més d'un any, però vaja, bones notícies pels fans de la colombiana amb cançons com aquest Contigo. I mira, parlant de gires, avui mateix, dia 9 de maig, s'estrena una de les més importants a l'estat, com és la de Aitana, a Roquetes de Mar, avui 9 de maig, amb cançons com aquest Superestrella a Barcelona, 4, 5, 7 i 8 de setembre.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo!

Diuen que Beyoncé està preparant una trilogia musical de 3 àlbums i els treu cada 2 anys. I clar, fent els comptes, fa 4 anys en va treure un, fa 2 anys en va treure un altre i molts són ja els que diuen que aquest 2026 podria treure nova música Beyoncé. Tant de bo, tant de bo. De moment aquí tenim el seu Texas Hold'em, estil country, per donar pas ara a un estil, doncs mira, 80er. Així sona el més nou de Manu Guix, es diu Anys Llum.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.

perquè s'acabi, primer ha de començar. Està bé. Jo em conformo en que comenci com més aviat millor, la veritat. Els figaflaues, que no s'acabi, i del que tinc també moltes ganes que comencin ja, si us plau, són els Premis RAC 105, amb un munt d'actuacions confirmades, i una de les més esperades, sens dubte, és la de Nil Moliner. Una carta de presentació amb tota la gira que se li ve a sobre i el nou disc sota el braç, Nexo. Aquí el tenim, amb el seu Me Acuerdo de Ti, dimarts, al Victòria.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
3: 120.000 euros! Va, que convido jo.
2: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: Ja som 11 milions dels socis del...
7: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
8: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
7: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó.
8: Que et dona per molt. Fins a l'11 de maig.
9: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb Bidenominació d'Origen Catalunya.
10: Una nit per celebrar el millor de l'any, vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu Denominació d'Origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
9: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Sí, donde dije Diego, digo, ¿no?
13: No, al revés.
12: ¿Eh? Va una al Kirguisistán, que no sabia jo ni que existia.
14: Al Kirguisistán.
13: Sí, li has posat una síl·laba de més.
12: Jo què sé.
15: 5 anys de presó li poden caure per haver fet la foteta aquesta de la inteligència artificial.
12: Això, amb
16: Això és el que comentava la Laia Colla al final del partit.
12: Laia Colla està de baixa, perquè està a punt de parir. I és la Clara Rodergas.
16: La Ben Rodergas, la de...
12: No, Clara Rodergas. Hola, Aran. No sé si et sona el meu nom, però presento un programa RAC 105 que es diu Matina Codina.
17: Ah,
12: sí, eh?
17: No l'escolto.
12: La primera vegada, Operació Triunfo, el 2001.
17: Sí.
18: Exactament. Tothom feia 40 share d'audiència.
15: Què?
18: Sí. Creo.
15: Música amb un rotllo boomer, amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival.
19: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
20: Premis RAC 105.
21: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
20: Amb l'actuació de Naina.
22: Som el pecat original.
21: Premis RAC 105.
23: Hey, it's Taylor Swift.
21: RAC 105.
20: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Tenia tant que darte, nena de conte. Doncs mira, com l'Arnau Mulet, veus?
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Ell el que t'ofereix d'aquí uns minuts, a partir de les dues, són 3 hores de bona música i de bon rotllo. El Mulet, va, que s'hi posa a les dues, jo que marxo, no massa lluny, a les 9 se'n tornem-hi. Amb un estil dance. Vinga, els amants del dance i de l'electrònica, us vull aquí puntuals amb una nova edició del Ritme de la Nit. I us deixo, va, amb una novetat. Madonna i Sabrina Carpenter. Brutal, això, eh? Bring Your Love.

0: Això es diu Awake Tonight. La teva
1: música. Amb Bernau Mulet.
0: I és una col·laboració estel·lar que signen ni més ni menys que Afrojack, David Guetta i Sia. Déu-n'hi-do, eh? Amb ells que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. I ara és el moment de mirar cap a l'estiu de l'any passat. Perquè aquesta va fer molt mal, són els tiets i això es diu Tàndem. Ens vam

Mira, et dic una cosa. Hi ha vegades que les ruptures em van bé per resituar-te i per començar, doncs, a ser tu mateix una vegada més, no? A la Shakira sembla que li ha passat una mica això, perquè la seva carrera és veritat que es va parar una mica amb el tema de la maternitat, amb el tema de la seva relació amb Gerard Piqué, i ara, un cop ha trencat amb tot això, torna a estar dalt de tot amb cançons com aquesta que es diu Algo Tu.

Si mirem el panorama català, estem bé, eh? Estem molt bé, perquè no paren de sortir grans artistes, grans noms, com per exemple ell. Es diu Guillem Bautista, si no el coneixes te'l recomano moltíssim, ens està fent coses molt interessants, com per exemple aquesta que es diu No està mal, i no, no està gens malament. Va, que continuem acompanyant-te des de RAC 105 i ara és el moment de recuperar aquesta que coneixes. RAC 105. És de Mabel i es diu Don't Call Me Up. When I'm under

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins ara.

0: premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Joan Dausà.
2: I no saps com.
1: Premis RAC 105.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Dimarts que ve tenim la gran cita de la música catalana. Serà al Teatre Victòria. Són els Premis RAC 105, evidentment, i tenim grans actuacions. Ell hi serà, Joan Dausà, però no serà l'únic.
1: RAC 105.
0: Perquè també hi haurà Nil Moliner, hi haurà Mamaduixa, hi haurà Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. I tot això ho podràs seguir en directe a través de RAC 105 o també a través de la xarxa Més.

Si has navegat una mica per internet els últims mesos, probablement t'hauràs trobat amb el meme que acompanya aquesta cançó d'una cabra cridant, no? I és que sempre que l'escolto em ve el cap. Això sí, la cançó és de Taylor Swift, es diu I Knew You Were Trouble i sona una vegada més a RAC 105 just abans de proposar-te una novetat. Atenció, perquè torna Lady Gaga. RAC 105. Això sona molt bé, l'escoltarem moltíssim els propers mesos i et fem doncs, aquest primer tast aquí a RAC 105. Es diu Shape of a Woman.

que es diu Di Romantic. És veritat que està ple de balades, però també hi ha alguna cançó animada com aquest I Just Might. Ell és Bruno Mars. La teva música amb Bernau Mulet. I amb ritmes funkies, ritmes disco, arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Dissabte al migdia, avui pinta pluja el tema, eh? En fi, nosaltres anem posant grans èxits per acompanyar-te. I atenció amb aquesta que encara ens posa els pèls de punta. Wild Ones. Hey.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Mamaduixa.
1: Premis RAC 105.

mira, la setmana que ve és el Festival d'Eurovisió, però ja saps que aquesta edició ve acompanyada de molta polèmica per la participació d'Israel i perquè Espanya no hi participa. I, de fet, Televisió Espanyola va anunciar l'altre dia que contraprogramaria el festival oferint un altre show, diguem-ne, un altre programa. Amb la participació, per exemple, de Chanel. Vinga, va, ara Tame Impala al costat d'aquesta cantant de Blackpink que es diu ni més ni menys que Jennie i això porta per nom Dràcula.

0: Premis RACS en 5.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Siderland.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Premis RACS en 5.

El proper dimarts, dia 12 de maig, al Teatre Victòria, tenim la gala dels Premis RAC 105. Tenim, atenció, 8 actuacions. Entre elles, Banda Neon, que acaben de sonar amb aquesta que es diu Tututurú. Però no seran els únics. Entre aquestes actuacions també hi serà Nil Moliner. Veurem quina cançó ens canta. De moment anem a recuperar aquesta meravella que es diu Tu Cuerpo en Braille i que és una de les més importants de la seva carrera, sens dubte.

Sembla que haurem d'esperar fins al 2028 per veure la segona part d'aquesta pel·li que incorpora la banda sonora més viral dels últims temps. Això és Golden de Hantrix. Va, i tornem a casa perquè ara és el moment dels catarres amb aquesta que ja coneixes i que es diu Diamant.

The Weeknd, que s'està preparant ja per passar per Barcelona, serà el dia 1 de setembre, serà a l'estadi Lluís Companys, i veurem què canta. Igual aquesta cau, no? Blinding Lights. La que actua abans és Maria Jaume, i et dic per què actua abans. Doncs perquè passarà pels Premis RAC 105, sí? Aquest dimarts dia 12 de maig al Teatre Victòria, recorda que pots seguir-la en directe tota la gala a la xarxa Més. RAC 105. Això és Sant Domingo Forever.

0: premis RACS en 5.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Maria Jaume.
1: Premis

repte important, remesclar, reversionar un clàssic de la música en català que tots teníem al cap, doncs mira, els ha quedat la mar de bé. A Su i a Mont DJ, al costat de Sopa de Cabra, evidentment, i de Gerard Quintana, es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

Qui ens havia de dir que el Fred García apostaria per aquest tipus de música? Doncs es veu que té antecedents familiars que han format part de grans grups de la música de la rumba catalana i ell va decidir, doncs, també apostar per aquest estil. Li ha quedat molt bé. Això es diu Els teus ulls. Shakira acaba la seva gira mundial a Madrid, a un estadi que es diu Estadio Shakira, i l'altre dia va anunciar dotzena data ja. Déu-n'hi-do.

Segueixen sent un referent a nivell internacional i per això sonen a RAC 105. Són els Coldplay, amb aquesta que es diu We Pray. I si parlem de referents, en aquest cas a nivell més local, més català o de països catalans, no ens podem oblidar de la Naina.

3 i 4 de juny la tindrem a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la Karol G, que possiblement toqui aquesta, que és una de les cançons més conegudes de la seva discografia recent, però té una discografia molt àmplia, amb grans hits, grans èxits, que evidentment tots coneixem. El que també té una gran discografia és Nil Moliner, i el podrem gaudir el proper dimarts, dia 12, als Premis RAC 105 al Teatre Victòria. RAC 105. Perquè hi actua. Cantarà aquesta? He cruzado.

Again és la cançó dedicada a Paul Walker que van fer per Fast and Furious, la peli a la qual ell era un dels protagonistes i que malauradament doncs, va morir d'un accident de trànsit, per recordar-lo. Amb Wiz Khalifa li van fer aquesta, i Charlie Puth. Va, que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Demà més, a partir de les 10 del matí. Això sí, ni et moguis. Ara Rosalia, que està resant amb el seu nou disc i amb la seva gira de Lux. Una de les cançons que forma part d'aquest disc és aquest Relíquia.

0: és el gran treball de Max Navarro. Com està triomfant? Amb la nova, que és inigualable. A més, un altre dels protagonistes que estarà sobre l'escenari del Teatre Victòria aquest dimarts, dia 12 de maig, a la 6a edició de la Gala dels Premis RAC 105. Oi, quines ganes! La teva
1: música amb Enric Font.
0: Hola! Bons minuts a les 5. Així comencem nova hora al teu costat amb un servidor, sí, l'Enric Font, aquí, dándolo todo. Va, que en una estoneta per aquí, el so d'Olivia Dean amb Mena i Nit, però abans, mita-la. És el so potent de Lady Gaga amb el seu The Dead Dance.

0: escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
3: RAC 105. La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
1: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC
3: 105.
1: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
8: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig, als Premis RAC 105, amb l'Illa Diagonal.
7: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències, amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
0: Premis RAC 105.
9: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Joan Dausà.
10: I no saps com.
9: Premis RAC 105.

Aquí tens una de les més recents de Shakira. La colombiana, que en aquest cas al costat de BL ha creat això anomenat Algo Tu, que a més també serà la protagonista del pròxim Mundial de Futbol, que ja ha creat l'himne, igual que fa uns quants anys amb el Waka Waka, doncs torna a estar on fire, és que era ni dret. Vinga, va, que seguim amb més. Salutacions d'Enric Font, acompanyant també avui dissabte aquí amb la teva música, amb temes com aquest.

ben carreguen les piles, eh? Déu-n'hi-do com s'ho han currat el ginestà, que ens porten aquesta que ens fa perdre el cap. S'anomena així, mira. Ens maria gust també aquest dissabte. Va, seguim amb moltes. Al tanto, perquè en una estoneta per aquí, el sota Ray, que està buscant el seu home. Where is my husband? Abans, una de les mítiques de Justin Bieber.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
4: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
5: Bona nit, Barcelona!
6: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
7: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
8: My name is Alex Warren.
0: RAC 105, la teva música.
9: Something like a fever dream. Alex Warren!
0: Aquest és el sol.
10: Ra.

0: És el gran treball que ens porta Alex Warren després d'Ordinary. Ho està patant amb aquesta Fever Dream. Un home que mai se separa de la seva guitarra. Jo crec que va dormir fins i tot amb ella. És una cosa... Sí. De debò t'ho dic. Vinga, va, seguim amb més. Com sempre, és un plaer acompanyar-te, faci el que facis. Al tanto, perquè de seguida Bibi Rex amb els Faithless, que ens porten al New Religion. Oh, com mola! Abans, què et sembla si anem a recuperar el so dels Catarres, en aquest cas amb Figaflaues? És el Jennifer.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de...

d'aquelles cançons mítiques que ens portava Kelly Clarkson ja fa unes temporadetes, recuperant el seu Stronger. Si és que està en forma, sí, Stronger. Ai, Déu-n'hi-do. Va, pocs minuts per les 6. Seguim animant aquesta tarda de dissabte aquí a RAC 105, evidentment. I al tanto, perquè en una estoneta el so que ens porta Luis Capaldi, una ben emocionant, Forget Me, abans, novetat de la setmana. Tanto perquè és el retorn de Madonna, en aquest cas al costat de Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: sí, tu, escolta, no dissimulis perquè també passa, que la vas cantant allà... que sí, superestrella, quan ningú veu superestrella. És el so de l'Aitana, sempre s'enganxen les seves cançons, eh? No sé com s'ho fa, tu, escolta. Vinga, va, que així hem encetat una nova hora amb tu, vinga!
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Hola! Uns minuts de les 6, al tanto, perquè tenim moltíssimes encara, si és que això és un no parar. Ara una estoneta en Joan Dausà. Fet un rodolí, eh? Sí. Però abans, què et sembla si anem amb el so de Marshmallow i en Marí? Anem a recuperar el seu Friends.

0: Si notas que la teva sang s'altera...
1: No és la primavera, és RAC 105, la teva música.
2: Fila 28, primer lateral, fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
4: Bona nit, Barcelona!
5: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
6: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
7: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
11: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
10: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
12: Matina Codina Best Moments.
13: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
14: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
15: Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
16: Muy, muy, muy, muy buenos días.
17: Muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
18: O depèn molt de l'estat base d'ànim.
19: Clar.
18: Saps? Si aparteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
20: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. Sí, a mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà. I
21: ho estàs celebrant ja, no?
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: La teva música.

quin parell, eh? Per una banda, Kid Laroi, per l'altra, Miley Cyrus, que van crear aquest Without You. És una de les que també ens ve de gust aquest dissabte amb la teva música. Vinga! Tanto perquè anem a repassar una de les novetats de la setmana. És la més recent de Lady Gaga, Shape of a Woman.

gala dels Premis RAC 105 aquest dimarts 12 de maig, que es viurà al Teatre Victòria a Barcelona, a través de la xarxa Més. I també la podràs escoltar aquí en directe, a RAC 105, evidentment, amb actuacions en directe com la del Siderland, que ens portaran temes com aquest, eh? Tututurú! Vinga, va, seguim endavant aquest dissabte. Salutacions a l'Enric Font. Al tanto, perquè aquesta s'està tornant a posar de moda. És el so de Justin Bieber, Beauty and a

0: La teva música.
1: RAC 105. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda circuitcat.com.
2: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
3: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
4: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran els Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
9: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
10: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
11: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
12: Nil Moliner.
11: Joan Dausà.
12: Mamaduixa.
11: Maria Jaume.
12: Max Navarro.
11: Siderland.
12: Banda Neon.
11: I Naina.
13: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: El 12 de maig.
15: I des del Teatre Victòria.
14: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
16: Amb el patrocini de Santander Es Music.
17: D.O. Catalunya.
16: Frit Ràbic.
17: L'Illa Diagonal.
16: Som Connexió.
17: I Veòlia.
16: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
17: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Hey guys, this is Bruno Mars.
19: La ràdio dels teus artistes preferits.
20: I'd risk it all for you.
19: RAC 105.
21: La teva música.

Impressionant amb aquesta cançó que és de pell de gallina. Gran treball que ens porta Bruno Mars amb això, eh? Risk It All, oh yeah. Seguim endavant aquest dissabte. Què tal, com ho portes? Com sempre és un plaer acompanyar-te, facis el que facis. Soc l'Enric Fonsi, hola. Va, que no és doneta, so de Taylor Swift amb el seu Open Light. Abans, Metal. Anem a recuperar el so del canadenc The Weeknd. Take My Breath.

Un altre dels èxits que evidentment també han de sonar de tant en tant aquí a RAC 105 és el so de Dua Lipa, eh? New Rules. Pell de gallina. Sí, no em facis cas. No ho tinguis en compte, que mira, el cap de setmana també he motivat a tope, eh? Evidentment. Va, salutacions a Enric Font. Re, en qüestió de minuts, les 7 de la tarda. Però abans, què et sembla el cinema amb Manu Guix? Una de les recents que ens porta s'anomena Àngel.

0: ben bé que és de xapó, de treure's el barret amb aquesta història que s'han creat amb Mon DJ, la Su, evidentment amb el Sopa de Cabra, recuperant això anomenat Camins, Somnis i Promeses. És que és mític, oh yeah!
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Bons minuts a les 7 de la tarda. Aquí estem, junts plegats, també el dissabte, gaudint de la teva música, evidentment, i de bones referències. Al tanto, perquè de seguida una de les que ens porta Mamaduixa, una altra dels protagonistes que estarà el dimarts amb nosaltres al Teatre Victòria de Barcelona. La millor gent del planeta. Que sou vosaltres, evidentment. Abans, Sant Joan i Aitana, Mariposas. Mariposas.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
5: Una nit per celebrar el millor de l'any, vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
4: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
6: Hi, it's Ed Sheeran. I'm back with my new song.
7: La teva música.
8: No podràs canviar d'emissora.

Una altra d'aquestes que s'enganxa al so de Ed Sheeran, el britànic ens porta el seu Azizam. Una bona referència que de tant en tant també la deixem caure per aquí, per RAC 105. Que mola? Sí. Estic a tope, Sí, sí. Vinga, va, seguim amb moltes més. Què, com portes el dissabte? Al tanto, perquè en una estoneta, proposta mítica de les que hem ballat infinitat de vegades és el so de Beyoncé amb el seu Crazy in Love. Entre d'altres, també Alex Warren, que torna amb el seu Ordinary, però abans, una de les cançons indie que ha triomfat arreu. Tanto amb aquesta de Joe Carey, que ens porta In a Beginning.

Mira, darrerament no sé què em passa, que les canto totes, totes. I aquesta no és menys, és que em surt sol. El so de Gracie Abrams, com s'enganxa això també, eh? That's so true. Vinga, va, seguim amb més. Salutacions a Enric Font. Això és doncs, la teva música, RAC 105, sí, de dissabte, a tope, i amb cançons ben fresquetes, com aquesta de Miqui Núñez.

No sé a tu, però a mi em posa la pell de gallina. És una cosa impressionant i que emociona la que ens porten oques grasses, la gent que estimo. I nosaltres també els estimem amb ells, eh? I tant. I recorda que estaran al Cabro Rock a Vic el divendres 12 de juny, allà a la zona esportiva de l'U Vic. Cantaran cançons com aquesta, segur, i ens emocionaran, oi? Sí. A més que s'acomiaden ja, oi? Va, que seguim. Arriba per aquí Nil Moliner. Me acuerdo de...

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
4: I celebrarem el millor de l'any al Teatre Victòria de Barcelona.
3: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb els Premis RAC 105.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
8: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig, als Premis RAC 105, amb l'Illa Diagonal.
7: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències, amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
9: Premis RAC 105.
10: El 12 de maig al Teatre Victòria.
9: Amb l'actuació de Max Navarro.
11: Com a mare bé.
10: Premis RAC 105.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i

és el gran treball que ens porta Zara Larsson, una altra de les cançons que té els seus anyets, però demaneu moltíssim el Jatarda, sí? Lash Life, una de bon rotllo que, evidentment, no ens fa cap lleig per gaudir-la aquest dissabte a la tarda amb la teva música. Yeah! Va, pocs minuts per les 8 del vespre, però encara moltes per repassar. I atenció, amb la que arriba a continuació és la més recent d'Olivia Rodrigo, protagonista demà al Clàssic. És la més recent, Drop Dead.

0: Evidentment és una altra de les artistes del moment, el so d'Olivia Dean, que ens porta això ben elegant, ben sexy. So easy to fall in love. Així hem començat de l'última horeta juntets avui. La teva
1: música amb Enric Font.
0: Vinga, va! Uns minuts de les 8, seguim perquè... Mira, aquí no ens atura ningú. En una estoneta, Bruno Mars, amb Just Might, entre altres també, una de tendra que ens portava Rihanna, Love the Way You Lie. Abans, la proposta dels Catarres, al costat de Stay Home, Zizó. Vull estar amb tu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
4: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
5: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
6: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
7: Nil Moliner.
6: Joan Dausà.
7: Mamaduixa.
6: Maria Jaume.
7: Max Navarro.
6: Siderland.
7: Banda Neon.
6: I Naina.
8: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: El 12 de maig.
10: I des del Teatre Victòria.
11: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
12: Amb el patrocini de Santander és Music,
13: D.O. Catalunya,
12: Frit Ràbic,
13: L'Illa Diagonal,
12: Som Connexió
13: i Veolia.
12: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
13: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
15: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
16: Els Premis RAC 105 celebrem com una idea, un sentiment, una emoció es transforma en cançó.
17: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir. Perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus que té com a propòsit accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
16: Dimarts 12 de maig, deixa que la música et transformi. Viu els Premis RAC 105 amb Veolia.
3: RAC 105.

És que m'hauríeu de veure intentant moure els malucs com Shakira. Dic intentant perquè no ho aconsegueixo, vamos, no. Ni que practiqui durant 3 anys, eh? Algo Tú, la colombiana al costat de BL, que ha creat aquesta història i que, evidentment, també ens motiva aquest vespre de dissabte. Com sempre, aquí amb la teva música. Va, en una soneta, so potent de Lady Gaga. Abracadabra! Abans, aquesta de Chiran és el Shape of You. The club.

Tuki, tuki, tuki. Per festa i gresca, la que estem vivint cada tarda en aquest programa, tu. Sí, i amb la teva música, també. És el treball de Marcos amb K, amic de la casa, que també ens escolta, evidentment, amb temes com aquest. Fas tuc, en xarrup, sí. Ai. Xarrup els que, bueno... En conec a més d'un. Va, seguim. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Salutacions a Enric Font. Bon profit si vas cap a sopar alguna cosa, que ja tocaria, no?, aquesta hora. Bueno. Sí, com sigui, aquí connectat, eh? Va, que arriben els Maroon 5. Una de les mítiques s'anomena Payphone.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
4: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
3: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
8: Bona nit, Barcelona!
9: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
10: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.

És que em motiven. Són la Banda Neon, que també estaran amb nosaltres el pròxim dimarts a 12 de maig al Teatre Victòria a Barcelona. Recorda, sisena gala dels Premis RAC 105. No estaran sols, eh? Amb Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, bueno, i un munt més. Oh. Els passos prohibits. A mi és que m'haurien de prohibir ja directament ballar, eh? Vull dir, no. Va, seguim amb més. Salutacions a l'Enric Font. Moment dels One Republic. Anem a xiular ben fort. Te la saps segur? Ain't worried.

0: És que ben bé que és una cançó d'aquelles perfectes per tocar el dos un dissabte a la nit, no? Sí, The Rhythm of the Night. Mira que l'hem ballat vegades, eh? Mítica proposta de Corona dels 90 que, evidentment, ens ve perfecta per tocar el dos i, a més...
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Donar-li pas precisament a un programa que té el mateix nom, eh? El ritme de la nit, eh? Amb l'Héctor Huguet, com sempre, amb bon rotllet. Ja saps que repassa el millor, el bo i millor de la música dance de sempre i per sempre. I actual, alguna també. Va, demà hi torno a partir de les dues. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, sí. Va, que marxem amb aquesta. Sigueu bons. Ciao, pescau.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Això dic jo, veus? Mamma mia! La que se'ns ve a sobre és una nova nit de dissabte, són les 9, així que sí, després de l'Enric Font arriba el moment de fer un petit repàs, re, petitet, com ens agrada a nosaltres, a les millors cançons de la música electrònica i del dance de tots els temps, així que sí, un dia més, benvinguts al ritme de la nit. Gas!
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Fins les 12, 3 hores compartint cançons mítiques com aquesta, el primer en sonar, David Guetta, aquí, a RAC 105, al ritme de la nit. Comencem. Déu-n'hi-do. The world is mine.

0: Un altre imprescindible, els Ace of Base, els germans Berggren.
1: M'encanta.
0: Sí, sí, la formació sueca, una de les més importants dels 90, d'Anau, sonant per aquí a RAC 105, amb el All That She Wants. Bona, eh? Doncs espera't, les que venen a continuació, perquè tinc per aquí una obra mestra de Robert Miles, instrumental 100%, el mític Children. El tenim fent cua. Abans, una mica de so disco, una cançó que a mi m'encanta. Vaja, la vaig mamar de petit, com qui no vol la cosa, amb mi mare. En fi, l'original de Gloria Gaynor, el remix, això ja és cosa meva, de Phil Kelsey, aquí a RAC 105, el mític I Will Survive.

Raxensing, al ritme de la nit, sonant de nou el Lola Sim. I amics, no sé què en penseu vosaltres, jo sóc dels que pensa que una persona és molt més atractiva quan de debò s'ho creu, eh? I al final és tot l'actitud. L'actitud passa per davant de qualsevol cànon bàsic de bellesa. Ens ho hem de creure, home, anem a pujar una mica l'autoestima amb els LMFAO. Sexy, and I know.

Enamoradíssims, aquests dos sempre, eh? La Barbie i el Ken. Barbie Kell, d'Aqua. Per cert, fa molt de temps que no veig Barbies, no? No sé, potser la gent que té criatures m'ho sabrà dir, però és una cosa com que s'ha perdut, no? En la meva època hi havia Barbies, Ken, hi havia els Transformers, hi havia molts ninos, i ara no hi ha manera, no veig allà ninos que juguin amb els nens petits amb ninos. Ai, ha arribat la tablet. Ha arribat la tablet i s'han acabat les Barbies i els Kens. Per sort, aquí...

0: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1: 10, 11, 13, 16 i 27. I els sols, el 5 i el 7.
0: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

Final tremendo, eh? Paul Johnson, Get Down. Down, down, down, down, down. Una meravella amb la qual anem fent via cap a les 10 de la nit. Aquí seguim, a RAC 105, com cada divendres, i evidentment també els dissabtes, com és el cas, repassant les millors cançons del món del dance, i ho fem sempre especialment amb una maquineta. Pinxa el botó, tu, la màquina del temps. Amb ella viatgem any rere any i ens plantem ara el 1999 amb Concilio, Take My Heart.

0: Aviam aquest botó.
1: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres! De cop som als 2000!
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal!
1: Màxima potència!
0: Els 80!
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

0: maravilloso, espectacular.
1: Home, per mi és d'aquelles de llagrimeta, no? El Every Time You Need Me, imprescindible també a RAC 105 i el ritme de la nit, cançó ben canyera i emotiva, sobretot de Fragma. Així comencem nova hora, són les 10, com et dic, encara un parell d'horetes més per gaudir d'una nova nit de dissabte amb el millor del dance de tots els temps. I atenció, perquè les cançons que tinc per aquí, si t'acabes de connectar, doncs bones notícies, són canyeres, són alegres, ho tenen tot.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
1: Tinc els Venga Boys, tinc a DJ Sami i, com sempre, mai hi falta, tenim a la romanesa Ina posant una mica d'alegria al seu costat, qui ho diria, Daddy Yankee. Participava un duet tremendo. Deien que, home, que volien ser alguna cosa més que amics. More than friends, va!

Si aquesta nit surts de festa, crec que des de RAC 105 t'estem preparant força bé el terreny. Aquí tenim el Moonlight Shadow de Groove Coverage, a través del ritme de la nit. I ara, una mica d'Italo Dance. Si parlem d'Italo Dance, hem de parlar, per suposat, d'ell, de Gigi D'Agostino. No només tenia l'amor, t'ho jur. Des d'aquí et presentem La Passión.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

No li faltava raó, eh? Assage, Tina Cousins, són temps misteriosos, Mysterious Times. És increïble, eh? Cada any que passa, des del Covid, que cada any que passa ens anem superant. Dius, home, aquest any serà més tranquil·let. Doncs sí, sí, sí. Jo m'espero ja que vinguin extraterrestres, eh? I no em sorprendria res. Anem a ficar-li una mica d'alegria, com a mínim, que és el que ens queda ara amb els Latin Lovers, una cançó que comença tranquil·leta, però veuràs com s'anima. Dos gardenias!

0: al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: És el ritme de la nit.

El dia que ens deixi Madonna, Déu no ho vulgui, i d'aquí molts anys, doncs estaria bé estudiar aquesta feta, perquè d'una altra pasta segur, incombustible Madonna, que ara que mida els 68 anys que farà l'agost, encara treu nova música, i una de les noves cançons, doncs és novetat de RAC 105 d'aquesta setmana, ahir divendres, amb Sabrina Carpenter, per cert. Aquí teníem el Vogue, aquesta de les primeres, dels primers èxits per donar pas a Century, i la versió que es va fer posteriorment, l'any 96, amb John Wesley. A RAC 105, el ritme de la nit, Lover Wife.

0: Avui, que és nit de dissabte, segurament el que tindria més sentit és posar el Saturday Night, no? Però també et dic, seria injust, perquè Wakefield no només tenia aquesta cançó, en tenia més. I aquí una altra meravellosa, com el Think of You, per començar nova hora, tret de sortida, són les 11 de la nit. I aquí seguim, salutacions de part d'Elector Huguet, benvinguts i benvingudes al programa Remember de RAC 105. I encara tenim una horeta, va, més de 50, pràcticament 60 minuts per seguir gaudint de les millors cançons del món del dance. I ara us proposo fer un viatge d'exactament 1.000 quilòmetres.
1: És el ritme de la nit.
0: I una miqueta més, es veu que en cotxe hi ha unes 11 hores. Et proposo viatjar de París a Berlín. Amb qui? Amb Infernal.

0: Pavement i la versió més animada, això seguríssim, d'aquell I Promise Myself, en aquest cas la versió del 2004. Millor que l'original, no?
1: Sí.
0: Home, oi tant, tu diràs, selecció especial del ritme de la nit. Aquí seguim, amics, amigues, salutacions d'Elector Huguet, donant-li canya i posant-ho fàcil si surts de festa d'aquí una estona, eh? Ja animant una mica el personal, i si no surts de festa, doncs suposo i espero també que gaudint de la millor música dance de tots els temps. Ara viatgem a l'any 2016, d'acord? 10 anys, amb la tonteria, qui ho diria? Eren els inicis de Martin Garrix. De fet, aquella temporada es coronava com a millor DJ del món.
2: És el ritme de la nit.
0: Entre d'altres coses, per cançons com aquesta. Un dels himnes de l'EDM a la veu...

0: nits inoblidables has viscut.
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

em flipaven els Rio, i sí, se'ls troba una mica a faltar. Shine On era una de les parletes que tenien i que he decidit recuperar per aquesta nit de dissabte aquí a RAC 105, al ritme de la nit. I ara canviem d'estil i et recomano que escoltis aquesta cançó amb atenció. Que si tens algú de copilot, per exemple, i que t'està donant el cunyasso, digue-li prou. Si us plau, que l'Héctor m'ha demanat que gaudeixi en silenci d'aquesta obra mestra. Arriba, és que és bèstia, clar, Robert Miles, paraules majors, One and One.

0: Si una cançó és immortal,
1: sona al ritme de la nit.

0: Vinga, va, que encara queden 15 minutets del que us agrada.
1: I festa, noi.
0: Exacte, així que anem a gaudir-los fins les 12 plegats amb les millors cançons dance de tots els temps i ara amb aquest tema del 1998 amb el mític Surrender dels This Sound Lovers. Atenció perquè tinc aquí els U2, LMC, aquell remix estel·lar al Take Me to the Clouds Above, abans la Swedish House Mafia. Save the World! Doncs veurem qui ho fa.

0: Don't Call Me Baby, no em truquis, i a mi tampoc, perquè és hora de dir-vos adéu. Sí, sí, s'acaba el programa, ja són les 12. Que ràpid passa el temps, eh? És bèstia o no?
1: Sí, sí, sí.
0: És bèstia. Doncs va, una última cançoneta, no abans, sense dir-vos que gràcies per ser a l'altra banda, per ser fidels a aquest programa i per compartir amb nosaltres des de RAC 105 i el ritme de la nit les millors cançons dents de tots els temps. Vinga, salutacions de Luguet, com et dic, que vagi molt bé el que queda de nit de dissabte i et deixo amb una última, una mica d'EDM, el productor Zed, la veu de Hayley Williams. A mi em té meravellat aquest tema.
2: És el ritme de la nit.
0: No me'n canso mai, es diu Stay the Night. Ciao, ciao!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.